0: venir a visitar Catalunya, perquè Olivia Rodrigo, des de ja mateix, és la cançó més important, és l'artista més important al nostre país, amb això que es diu Drop Dead, una nova etapa musical per a aquesta artista nord-americana, que ja ho sabeu que vindrà a Barcelona l'any vinent, el 2027. Ara els concerts s'han de programar amb molt de temps d'antelació, eh?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Així hem començat el diumenge, amb una bona cançó, amb un bon número 1, i ara, després del gran musical amb el Toni Clar, ja sabeu, els diumenges de 9 a 10, ara és el moment de posar música, d'acompanyar-vos a l'esmorzar o el que estigueu fent, allà on estigueu escoltant la ràdio. Ara, amb ella, amb Rosalía.

0: Reggae Afrobeats, estem gairebé al Carib amb aquesta cançó que es deia La Villa del Ryan Castro. I ara ens quedem amb els Catarres. La nostra cançó favorita es diu Diumenge sense drama. Els 40. I si és diumenge, fem una hora a Catarres, va.
1: Ja comença a fer-se clar.

Cap de setmana el va començar fort la Shakira amb la nova cançó oficial del Mundial de Futbol, que ja ho sabeu que està a punt de començar després de la Lliga que ja ha acabat. Doncs ara toca Mundial aquest any, eh? O sigui que anem forts, eh? Apreta fort també Shakira per convertir-se en una de les artistes importants d'aquest Mundial també del 2026. Aquí estàvem al BL, això que es deia Algo Tu.

I els diumenges també se li ha de posar una miqueta de dramatisme. Aquí estaven el Romeo Santos i el Prince Royce, amb això que es deia Dardos. La bachata que sona amb força al nostre país, un dels gèneres que té una força increïble també a casa nostra. En un moment arribarem a les 11. Tenim molta música avui.

cançó que ja sap que és el que està al número dels 40. Aquesta setmana inaugura la nova hora, ara mateix aquí als 40, el Manuel Turizo i el seu Por un pendejo no se llora, una de les nostres cançons favorites. Què tal, com esteu? Bon cap de setmana a tots i totes, eh? Gràcies per connectar amb els 40. Ara us posem a dos artistes internacionals que venen trepitjant amb molta força. Som Madonna i Sabrina Carpenter. Els 40, una col·laboració que trobaràs al nou disc de Madonna.

0: cançons que ens donen alegria. Doncs mira, un bon exemple, el Guillem Bautista. Aquesta, això que es diu No està mal, una de les últimes cançons d'aquest artista que ens va enamorar ara fa uns mesos i que tenim nou single. Ara per aquí, de seguida, en un moment, Ale Yorgaki, però també Alex Warren, ho escoltarem al David Guetta. Però ara és el moment del show. Comença aquí una nova etapa.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Un dels actors més reconeguts i ara també, evidentment, cantant.

que sona el de Pol, és increïble la manera que té de construir cançons que es converteixen en autèntics himnes pop. Aquesta passió que es deia En unos años. I ara una mica de desamor. Aquesta Danny Ocean. Aquesta us en recordeu, sí, no?

La Taylor Swift, que ja ho sabeu que està a punt de casar-se, si no ho ha fet ja, perquè ja sabeu que els artistes, els famosos, es casen de cop i volta i t'enteres una mica després de 2-3 setmanes. Però de moment encara està soltera amb el seu xicot. I aviat també són

0: Es cançó lidera la llista. Es cançó número 1 a la teva ràdio. Olivia Rodrigo ho ha aconseguit en poques setmanes, col·locant-se com l'artista més popular al nostre país. És una estrella global que ja va estar a Barcelona presentant la samarreta del Barça i que aviat també la tindrem de nou a Catalunya. Amb ella hem començat.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: I ara, aquí, en aquest migdia, sona l'última de Quevedo i Elvis Crespo.

Els Kids indiscutibles a casa nostra. L'altre dia, ara farà una setmana, els vam tenir als 40 Papa Nou Barris. Ho vam disfrutar moltíssim, el seu concert. Aquesta és la que es diu Tuturó, són Sutherland. Els 40. És diumenge, família, disfrutant del matí al teu costat. Gràcies per connectar amb els 40. Jo sóc Adrià Soler. Aquí ara et punxem aquesta meravella de la Pink. Això s'anomenava Try, una d'aquelles que ens venia molt de gust recuperar avui diumenge. De seguida, Bizarrap.

0: Déu-n'hi-do la que ha muntat el Tevin Pala amb aquest remix amb la veu de la Jenny que ha incorporat en aquesta cançó que es diu Dràcula. Així és com sona la ràdio avui també. Els 40.
1: Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo.

Aquí estava ella, Ray, i el seu Where is my husband. Abans, Bad Bunny, que aquest cap de setmana l'hem tingut a Barcelona, va actuar el divendres i ahir dissabte també a l'Estadi Olímpic. És l'home del moment del cap de setmana, eh? Amb tot això, arribem avui a la una del migdia. Els 40, 40, tots els èxits. Soc Adrià Soler, disfruta del diumenge. Demà ens escoltem. Adéu.

0: i els 40 us portem al cor de Barcelona un concert doble per inaugurar aquest proper estiu. I ho farem una setmana abans, el 18 de juny, a partir de les 8 de la tarda, els 40 Pop Clotilde Fest al Palau Robert de Barcelona, amb els concerts de Mama Duixa i la Maria Jaume. Maria Jaume i Mama Duixa, protagonistes dels 40 Clotilde Fest, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Aviat, invitacions disponibles gratuïtes als 40.cat.
1: Més ràpida, més fàcil d'utilitzar, la teva música, els teus programes favorits, les nostres ràdios online. Els 40 al món.
2: Els 40 al món.
1: El teu mòbil o tablet, gaudeix-nos on tu vulguis.
2: Els 40.
1: Si vols estar a l'última, descarrega ja la nova aplicació dels 40. Connecta't. Els 40. Tots els èxits. Barcelona, 93.9.
0: I Cornellà de Llobregat ja està preparat per celebrar la festa major del Corpus, eh? Ho farà amb un munt d'activitats i concerts, amb detalls, Mama Duixa, Barón Rojo i molts artistes més. I a més, als 40 celebrarem també la Urban Party XXL i els 40 Pop Cornellà presentat amb Toni Aguilar, eh? Del 4 al 7 de juny, festa major del Corpus de Cornellà de Llobregat. Més informació a les xarxes socials.
3: David, ¿dónde andas?
4: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
3: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
4: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
3: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
4: ¡Antonio!
5: Marchando, otro colacao.
4: Eres el mejor.
6: Colacao, tan único como Estopa.
4: Tan único como tú.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Tens ganes de desconnectar? Els dies 12 i 13 de juny avança l'estiu en Mallorca Live Occident. Antana, Dani Fernández, The Prodigy, Cypress Hill, Viva Suecia. En directe, davant demà. Dos dies de música, son i platja. Entrades a mallorcalivefestival.com amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
1: Els 40. Aquest any celebrem el doble a les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: pendejo. No, senyora, per iniciar obra junts aquí des dels 40, número 4 actual del 41 en aquest 24 de maig de 2025. Les tinc totes aquí, comencem obra junts amb Álvaro de Luna, també Imagine Dragons, David Yankee, o per exemple, li serà Yankee, la Rosalía, amb això que es diu Reliquia.
1: Els 40, Adrià.

0: Més música, més èxits aquí des dels 40 on siguis un baixista de Catalunya en aquest 24 de maig de 2025. S'arriba d'aquesta cançó dels Imagine Dragons que escoltaves i això que es diu End of Beginning. Com estàs? Bé, sí? Et pots dir la teva des de xarxes socials, arroba els 40.
1: Una ràdio.
2: 40.
1: Tots els èxits. Els 40.

On sigui de Catalunya, rima d'aquesta cançó de Pablo Alborán, i també això que escoltes de Shakira i BL és la fusió entre ells dos, és la dissabte de la setmana. Atenció, perquè això es diu Algo Tu, protagonista també dins la nostra fórmula musical. Les tinc totes aquí, des de la número 1 en format pop dance, a rima d'Aitana, també Chanel o Summer. Abans, Adele.

0: de les dues del migdia, els ritmes de Quevedo, i també, atenció, perquè arriba en res la més jove de Madonna i Sabrina Carpenter, que es diu Blink of Love, també Ana Mena, Trensby, Manson Merlo, o Bizarrap i Daddy Yankee, amb el Music Sessions 066.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

tots els teus èxits. Barcelona, 93.9. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: és el nou impacte, és la nostra actual número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions. A ver, 40 al 1, atenció, perquè és Olivia Rodrigo amb això que es diu Drop It. Number 1 de la llista, 24 de maig de 2026, després del repàs ahir, a la llista d'èxits amb el nostre company Toni Aguilar. Per endavant, vinga, res, Diana Mena, o per exemple aquesta, la més nova de Madonna i Sabrina Carpenter, que es diu Bring Your Love, sona d'escàndol, és directament a la 35 de la setmana.
1: Els 40, Adrià.

estàs? Benvinguda i benvingut a bord des dels 40 on vagis, on siguis de la nostra freqüència, des de l'FM, des de l'aplicació per telèfons mòbils o tablets, a ritme d'aquesta cançó que sona d'escàndol i, a més a més, a través de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa de la Madame Max Emerlow i el seu Hero. Ara que arriba és Bizarrap i Daddy Yankee. Aquesta es diu Music Sessions 066. Connecta.

0: ara posat aquí des dels 40, la nova cançó de The Paul, que vam descobrir també totes els seus nous impactes i totes les seves noves melodies a través dels 40 Primavera Pop a Badalona fa uns dies a l'Olímpic Arena. Aquesta es diu En unos años i ja és una de les més importants de la nostra llista, ocupa la 23 de la setmana. Ens acostem camí de les 3. Espero que estiguis bé, que parla Adrià Ortega.
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: 40. Tots els èxits. Els 40.

tots els teus èxits. Barcelona, 93.9. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

els teus artistes preferits sonen als 40. Me faltes tu. 40. Si sona als 40, és un èxit.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Barcelona, 93.9. Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer Estudi General de Mitjans, els 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Els 40. Tots els èxits.

0: I així seguim endavant aquest diumenge musical, 24 dies ja del mes de maig, i aquí sempre a la ràdio musical líder tots els èxits, com per exemple el End of Beginning del Jou. Després de l'Adrià Ortega, jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 3, i ara amb una cançó que des d'ahir és candidata a entrar a la llista dels 40 i la trobes en un dels àlbums de l'any. Directament de les Canàries, El Baifo.
1: El so més nou. Els 40.
0: És el Quevedo, que s'acompanya de l'Elvis Crespo amb això que es diu La Graciosa.

0: El John Newman amb el seu Love Me Again, que és ideal per aquest migdia tarda ja de diumenge i preguntant-te des d'on escoltes els 40. Digue-m'ho a través del nostre Instagram, que és @els40, i també dius si, per exemple, ets els que té la sort de demà tenir festa, que bona part de Barcelona demà no es toca treballar i feu una mica d'enveja per seguir aprofitant d'aquests dies de bon sol i de bones temperatures. Ara per aquí, el Max Navarro.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora,
0: que ens porta per aquí el seu inigualable, assegut, sortir d'OT i no para de treure èxits. Primer les seves estrelles i després aquesta. No sé si té la fórmula per triomfar, però vaja, va molt ben encaminat. I que així segueixi. Ets

0: Impala amb Jenny, que mira, per fi ha entrat al top 10 de la llista dels 40 i la trobes a la posició 8 de la mateixa. I ara per aquí arriba un que ara fa massa temps que penso que no publica nou àlbum, noves cançons, i que potser ja seria hora. Sí que és cert que en aquest temps tampoc ha estat aturat, ho estàs fent de director de documentals com, per exemple, la guitarra flamenca de Gerai Cortés. Et parlo de El Pucho, Puchito o Acetangana, com tu li vulguis dir. I, de fet, aquesta va ser de les primeres que ho va començar a petar de forma global. La seva Mala Mujer, que sona per aquí als 40, i també esperant la Taylor Swift, Lady Gaga o el De Paul.
1: Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.

ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40 sempre...

0: La combinació del Juan Magán, que va incorporar l'Omar Montes per una de les seves més mítiques, com és el seu Bailando por ahí, que en aquest 2026 l'han retitulat com el seu Ayer la vi. I ahir, no sé si vas veure el Bad Bunny, si va ser un dels privilegiats que va poder entrar a l'estadi olímpic i els companys, que va ser una tècnica animalada. I tens imatges, fotografies i el que vulguis al nostre Instagram, que és @els40.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Ens acostem a les 4. En res per aquí, la nova número de la llista dels 40, la Rosalia o els Morat. I moltes més. Ja saps que també pots connectar-nos.

0: La nova número 1 de la llista dels 40 fent una pujada espectacular. Estava a la posició 17 i va anar directament a la posició d'or. El Drop Dead de la Olivia Rodrigo, que comencem també nova hora, estem de diumenge, en aquest 24è dia del mes de maig. I si ahir va ser a Bad Bunny, segurament amb una ressaca emocional, i potser de l'altra també, no ens enganyem.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, fins Can 40 amb el Sergi Sánchez, i ara arriba la Rosalia, amb el seu Lux, un àlbum que a mi em té totalment enamorat, amb el seu Berghain, amb el seu Perla, o amb aquesta que per mi és de les joies de l'àlbum, la seva relíquia passant per aquí als 40.

0: que mai passa de moda i que porta a les seves esquenes moltíssims números 1. Els Maroon 5, la formació d'Adam Levine, amb cançons com, per exemple, aquest Payphone, que he aprofitat per recuperar en aquesta tarda de diumenge. Un diumenge, espero que sigui per tu, sense drama. Així es diu la cançó dels Catarres, que porta tota la setmana com la cançó destacada dels 40. I avui a les 6 sabrem si revalida una setmana més aquesta posició destacada.
1: Els 40. Uri Mora.
2: Ja comença a fer-se clar.

Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Des de Colòmbia, des de Barranquilla, la Shakira i el Bele, també colombià, amb el seu Algo Tú. A més, l'artista colombiana que també ha sigut encarregada de fer la cançó oficial del Mundial d'aquest 2026 amb el seu Dai Dai. I aquí seguim els 40 de la ràdio musical líder perquè prepara un tret del 3, Wiz Khalifa amb Charlie Puth. Va, que soni fort, això.
1: Els 40.
0: Amb aquesta cançó que, a més, feia de banda sonora d'una de les moltíssimes pel·lícules de la saga de Fast and Furious. Aquest See You Again, perquè aquí sempre ens tornem a veure. It's

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: I ja ho saps que aquí ens encanta la música i també ens encanta l'amor. El Claren amb el seu Love i abans el Canto del Loco, formació mítica amb una de les cançons que també recupera en aquesta gira actual el Dani Martín, el seu Insoportable. El que és insuportable és que et perdis el que arriba a continuació. Miley Cyrus, Romeo Santos amb Prince Royce o els The Killers. Va, fins ara.
1: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
2: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
7: Corpus és temps de celebració.
8: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
7: Corn de foc.
8: Trobada de gegants.
7: Activitats inclusives.
8: Espectacle de llums i làsers.
7: I un munt de concerts. Detallets. Barón Rojo. Els 40 Urban Park. Party XXL, l'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
8: Tot gratuït.
7: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Pels dardos que esclaven el cor, el Romeo Santos i Prince Royce, príncep i rei de la bachata, que ja ho té la bachata moltes vegades, un estil que parla molt del desamor, de les ruptures, del desenganys, i tens l'exemple, per exemple, del Manuel Turizo, o d'aquests mateixos dos, que ara s'han juntat amb un àlbum conjunt, i amb aquesta que també ho està patant moltíssim. Sonen des de la segona posició de la llista i nosaltres, que ens acostem al punt de les 5 de la tarda, però abans, aquesta que t'encantarà escoltar.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I que més s'ha associat moltes vegades a victòries del Futbol Club Barcelona. No són els Coldplay, són els The Killers i aquest Human. I did my...

Super. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40

0: I a l'anterior hora l'hem acabat en part amb una mica de bachata amb el Romeo Santos i Prince Royce, i aquesta l'obrim amb el mateix estil, amb el Manuel Turizo i el seu Por un pendejo, no senyora, salut mi reina. Salut per la gent que escolteu la ràdio, com avui un diumenge ple d'èxits aquí a la ràdio Musical Líder, i amb aquestes dues divas que hi van entrar a la llista dels 40, la Madonna amb la Sabrina Carpenter i el seu Bring You Love. Jo sóc l'Uri Mora i encantat t'acompanyo fins a les 6. Vas a mi.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: tu conmigo i junts espero veure'ns el proper 18 de juny, que tenim el Clotilde Fes amb els 40 i invitacions disponibles d'aquí molt poc. Estigues molt atent al nostre Instagram, que és @els40, i també al nostre web, que és els40.cat. Tindrem doble concert del Mamadouxa, que ho està patant amb el seu últim àlbum, i també, des de Mallorca, la Maria Jaume.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I és que repartirem cançons, bon rotllo, música i també petons, que arriba aquesta que no faltarà, Els teus besos.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

I a veure, tu com et veuràs d'aquí uns anys? Com creus que estaràs? Segurament espero que també estimen la música tant com ho fas ara. Tant de bo està perfecta la salut i amb el teu entorn estimant-te molt i també estimar-los tu a ells o elles. En unos años del The Pool, però també diria que és molt important viure el moment i sentir-lo, com per exemple aquest Feel This Moment.

0: és que jo no sé quin és Man in Need, quin és l'home o la dona o la persona que necessites, però sí que tinc clar quina és la ràdio que necessites. I és una ràdio que en res et punxi per aquí Lady Gaga amb Bruno Mars, Taylor Swift o, per exemple, El Canto del Loco. Saps de quina ràdio et parlo? D'aquí, de la ràdio musical líder. Va, fins ara. Als 40 et portem al cor de Barcelona un concert doble per inaugurar l'estiu una setmana abans que arribi. El 18 de juny a les 8 de la tarda als 40 Pop Clotilde Fes al Palau Robert de Barcelona amb els concerts de Maria Jaume i Mama Douxa. Aviat podràs aconseguir la teva invitació gratuïta a als40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya al govern de tothom.
1: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
2: Barcelona. 93.9. Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
3: Tens ganes de desconnectar? Els dies 12 i 13 de juny avança l'estiu en Mallorca Live Occident. Antana, Dani Fernández, The Prodigy, Cypress Hill, Viva Suecia. En directe, davant de mà. Dos dies de música, son i platja. Entrades a mallorcalivefestival.com amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
4: Corpus és temps de celebració.
5: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
4: Corn de foc.
5: Trobada de gegants.
4: Activitats inclusives.
5: Espectacle de llums i làsers.
4: I un munt de concerts. Detallets. Barón Rojo. Els 40 Urban Party XXL. L'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
5: Tot gratuït.
4: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
6: Los jueves no son cualquier día. Son noches para reír sin parar con Impro Hard Rock. Un plan original y lleno de risas para disfrutar con amigos. Próxima fecha, jueves 4 de junio a las 8:30. Hard Rock Café, Barcelona. Impro Hard Rock junto a Improderadas. Entradas en Atrápalo a 10 euros. Te esperamos.
2: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mama Douxa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona als 40, és un èxit.

0: Des de la tercera posició de la llista dels 40, el The Fate of Ophelia de la Taylor Swift, que a mi em serveix per acomiadar-me de vosaltres. Ara, a les 6 de la tarda, Can 40 amb el Sergi Sánchez i tota l'actualitat musical catalana, amb entrevistes, amb seccions i, òbviament, amb el bo i millor de la música de casa nostra. Jo sóc l'Uri Mora, ha sigut un plaer acompanyar-te. Demà tornem a estar aquí. Si tens festa, aquí seguirem per posar-te música sempre que tu vulguis. I és que ja no de volver a ser com antes.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Que això no ho dic jo, ho diuen el Canto del Loco amb aquest tema mític que a mi em serveix per dir-te bon diumenge. Adéu-siau i visca la música sempre.

0: I el proper 7 de juny a Plaça Catalunya de Cornellà de Llobregat torna als 40 Pop Cornellà amb Álvaro de Luna, Ruslana, Nayara, Kiara Oliver, Miqui Núñez, Max Navarro, Banda Neon, Daniela Blasco, Enol i Mayó. A partir de 6:45, com t'he dit, a la Plaça de Catalunya de Cornellà de Llobregat.
1: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
2: Las notas del niño, las obras en casa.
1: El mantenimiento del coche.
2: Ah, no, eso no es ninguna carga.
3: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en peugeot.es.
4: Eso.
5: Barcelona, 93.9. Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport

plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Tant si ets de Stories o de Reels o només dels que t'afaneixen, segueix-nos a Instagram. Els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Cada cop que escolto el seu disc, Gira tot igual però diferent, em passa això, que perdo el cap perquè entro en el món del Ginestar i em deixo portar per les seves lletres, per les seves melodies, i em passa el temps que és que ni me n'adono. Et recomano, per cert, una altra de les cançons del disc, la que es diu Mua Mua Mua, que em flipa moltíssim, i de la que vam parlar molt amb ells, amb la Júlia i el Pau, quan vam passar per aquí, per Can

0: Ens encanta com és el Miqui Núñez, un autèntic terratrèmol que sona ja aquí amb Un Altre Cop.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.

0: sense cap mena de dubtes, una de les cançons en català d'aquest estiu i per la que estic preparant alguna cosa que sortirà ben aviat i que t'explicarem en el seu moment. És el so del Festuc, la Festuqui que ens munta aquí al Marcos sempre que passa pels 40 per Can 40. I abans, això sí, de posar-te la nova versió, la nova volta que li han donat la Sui al món DJ, juntament amb els mítics Sopa de Cabra, un dels seus clàssics ara, batejat com a Camins, Somnis i Promeses.
1: Sergi Sánchez, a Can 40.

Mamaduixa és part d'aquesta gent selecta que són la millor gent del planeta, un tio que curra com el que més i que sempre et va de cara. Ara l'escoltaves a Can 40 i recorda que ben aviat podràs aconseguir les invitacions per veure'l gratis, absolutament gratuït, juntament amb la Maria Jaume, als 40 Pop Clotilde Fest el proper 18 de juny als jardins del Palau Robert de Barcelona. En uns dies et direm com aconseguir les teves invitacions. Estigues molt atenta, molt atent als 40 i també a les nostres xarxes socials. I del Bruno, del Mamaduixa, viatgem cap al País Valencià amb uns altres que també són boníssims i que també són de la millor gent del planeta. Són la gent de la Mediterrània. Així és com es diu la nova versió d'un dels grans temes de la Fúmiga.

Abans et parlava dels 40 Pop Cornellà del proper dia 7 de juny i et parlava del Miqui Núñez i que hi hauria una desena d'artistes. Doncs mira, entre aquests artistes també s'hi troba ell, un tio inigualable, el Max Navarro. I amb el Max i el Miqui, doncs també hi trobarem la Kiara, la Nayara, l'Álvaro de Luna, Enol, Banda Neon i més. Tens tota la info a les xarxes socials dels 40, també al nostre web, els40.cat. És els 40 Pop Cornellà, que un cop més torna a la plaça de Catalunya de Cornellà de Llobregat i presentat pel Toni Aguilar. El proper dia 7 de juny, recorda, marca't aquesta data al teu calendari. Seguim amb més, perquè atenció al que arriba ara. Aquesta és una de les grans sorpreses d'aquest diumenge i una de les grans sorpreses que m'he dut aquesta setmana quan els vaig descobrir. És una banda que ens arriba des de les Illes Balears. Es diuen Suc i Sopes.

0: els èxits en català a Can 40 amb Sergi Sánchez. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40 sempre a prop teu.
1: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
2: Las notas del niño, las obras en casa.
1: El mantenimiento del coche.
2: Ah, no, eso no es ninguna carga.
3: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en peugeot.es.
4: Peugeot.
0: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Barcelona, 93.9.
5: Hi ha llocs on vas i llocs on tornes. Del 8 al 11 de juliol, Cruïlla és casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
6: Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
7: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Corpus és temps de celebració.
9: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
8: Corn de foc.
9: Trobada de gegants.
8: Activitats inclusives.
9: Espectacle de llums i làsers.
8: I un munt de concerts. Detalles, Barón Rojo, els 40 Urban Party XXL, l'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
9: Tot gratuït.
8: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
10: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
0: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Tant si ets de Stories o de Reels, o només dels que t'afaneixen, segueix-nos a Instagram. Els 40. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

0: Els 40, tots els èxits. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.
1: Urban Pop Dance, tots els èxits en català. A Can 40, amb Sergi Sánchez.

sona la Tura Sala per poc es queda a la seva segona setmana aquí als 40, doncs a les portes del Supercat, però ara sí, escoltant-la ella et puc confirmar que el proper dia 2 de juny, un cop passi al concert del Palau Sant Jordi d'Eufòria, on per cert estaré fent el warm-up, estaré allà punxant al Palau Sant Jordi, doncs bé, com et deia, el 2 de juny, després del concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi, farem un fan event a l'hotel Mi de Barcelona, justament davant dels estudis dels 40, al carrer Casp de Barcelona.

0: després d'aquesta notícia, i com que no ens agrada el drama, per segona setmana consecutiva repeteixen el supercat de la setmana, els meus estimats, els Catarres. Són la cançó en català més important d'aquesta setmana, un cop més, als 40, diumenge sense drama. Fins la setmana vinent, aquí a Can 40, família.
1: Els números 1.

els teus èxits. Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: ¡Un charro!
1: Sí, está guapo.
2: It's David Guetta.
3: Hey, it's Ava Max.
4: 40.
2: 40.
4: Els 40, tots els èxits.